0: 10:51.
1: Tá na Navegantes?
2: Tá na boa. Mais música.
1: Navegantes.
2: Navegantes FM.